0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. Protecció Civil dona per conclòs l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics adversos que va començar divendres. Des que va començar aquest mes d'agost, gairebé cada dia hem tingut activat el Pla Inuncat, no de manera genèrica arreu de Catalunya, però sí per zones. Una climatologia que fa anys que ens alerta està canviant. El mes de juliol les pluges van ser anecdòtiques, mentre que el risc extrem per incendi forestal ens va acompanyar dia sí, dia també. Un mes de juliol que començava amb l'incendi del massís de les Gavarres que va cremar durant 5 dies. Avui analitzem la situació del nostre mar i també de la nostra terra, veus del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, i del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals, ens dibuixen el panorama actual i pendents del cel, sobretot per l'eclipsi total de sol. Compte enrere per un fenomen astronòmic que genera molt d'interès entre experts i també curiosos. El millor escenari, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent, sobretot a la natura, però davant la fragilitat del nostre entorn, els agents rurals demanen a la població molta precaució i respecte. Un eclipsi total de sol que serà el proper 12 d'agost. Acomiadem les pluges, però no les altes temperatures. Aiment, Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya continuem amb altes temperatures. Màximes de 39 graus a Girona i a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Es mantenen les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia es formaran núvols d'evolució a la província de Lleida i no es descarten ruixats o tempestes de forma feble. Demà dilluns, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. És una informació d'EMET.
0: Coneguem també la situació a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Finarà, aquí endavant.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de destacar que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Només destaquem a l'autopista P7, a l'altura de Maçanet de la Selva, i a la sortida 9A, tallada en sentit nord, en sentit Girona, per un accident. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, circulació intensa a la B23 a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, arran d'un accident, i també per càmeres observem intensitat a la ronda de dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, als dos sentits de la circulació, arran d'unes obres. De moment això és tot. Bona tarda.
0: Aquest matí ha mort un home en una sortida de via a Fonollosa, al Bages. En Pau Robert a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: Desactivada l'alerta de l'Inuncat, un cop superat aquest episodi de pluges i temps violent, amb fort vent i calamarsa, que ha deixat algunes incidències, sobretot al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Les precipitacions acumulades i caigudes d'arbres a les vies van obligar a tallar durant unes hores carreteres com la C13 a Llavorsí, la C14 a Organyà o la Nacional 260 a Isòvol. Aquest dissabte, el 112, el telèfon d'emergència es va rebre més d'un centenar de trucades i els bombers van realitzar una trentena de sortides. Ho destacava en portada aquest mes d'agost, gairebé cada dia Protecció Civil ha activat l'alerta de l'Inuncat per aquests breus però intensos episodis de temps advers. El mes de juliol, en canvi, la tònica va ser activar el Pla Infocat per un risc extrem i molt alt d'incendis forestals, onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa. A l'edició cap de setmana desgranem l'impacte d'aquest canvi climàtic al Mediterrani i terra endins. L'escalfament de la mar genera episodis d'aquestes pluges torrencials cada vegada més intenses. Aquesta setmana, la boia de Sa Dragonera a Mallorca ha registrat 33 graus, la més elevada de la història detectada en aigües nacionals. Afectacions en el nostre ecosistema, al litoral català i també als seus habitants. Laura Zurriaga.
4: Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. L'escalfament de la mar genera episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pasqual, delegat de l'EMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
5: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
4: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Nits tòrrides i afectacions per la salut.
5: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir de, del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
4: L'excés d'energia acumulada a la mar es mantindrà durant setmanes i les pluges més acusades s'esperen a la tardor. Segons els experts, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral fins l'any 2100 per afavorir la resiliència climàtica de 91 municipis costaners.
0: I de tot el litoral mediterrani, l'illa de Buda, en ple delta de l'Ebre, és l'espai més vulnerable a la regressió. Ho ha corroborat Greenpeace en el seu últim estudi. La Generalitat fa anys que treballa per evitar la seva desaparició i ara sembla que té una data per les obres més emblemàtiques que ajudin a conservar-la, segons ha pogut saber Ràdio 4, Judit Huerta.
6: Es tracta de l'aportació de 20.000 metres cúbics de sorra que s'extrauran del fons marí, una obra faraònica que podria començar a finals d'aquest any o principis del que ve. És molt complexa perquè necessita vaixells especials. Ara la Generalitat està en fase de tramitació dels permisos, tal com ha explicat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, a Ràdio Nacional.
7: Estem mirant de fer-ho el més ràpid possible. Estem fent ja, mentre s'acaba el projecte, ja estem fent l'estudi d'impacte ambiental per no perdre més temps i espero, jo espero molt que, jo m'agradaria molt que fos a final d'aquest any, però si no, al començament de l'any que ve, que ja es pugui començar a portar aquestes mils de tones de sorra a la platja de Buda.
6: L'aportació d'aquesta sorra hauria d'anar paral·lela a la recuperació de sediments que ja no baixen pel riu Ebre a causa dels embassaments. Els sediments es queden als pantans. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de qui depenen aquests embassaments que hi ha al llarg de tot el riu, ha fet diverses proves perquè tornin a la desembocadura, però de moment sembla que aquestes proves no donen els resultats esperats.
0: Unes conseqüències que poden ser devastadores també per una biodiversitat marina, Laura, que ja està en risc.
4: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Ràdio 4.
8: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
4: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La Gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
8: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
4: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
8: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2 y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
4: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
8: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
0: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any. Des de SOS Costa Brava aquest diumenge han organitzat una activitat divulgativa dirigida als tripulants que estiguin ancorats sobre aquesta espraderia. Joan Sisquella.
9: Han convocat la concentració de caiacs i també de planxes de pàdel amb l'objectiu d'arribar a totes les embarcacions fondejades sobre fons en Posidònia i explicar als seus ocupants que la normativa no ho permet perquè és una planta protegida. També per convidar-los a llançar-se a l'aigua amb màscara i tub per comprovar directament els efectes devastadors, diuen que té llançar l'àncora en aquests espais. Cristina Vilà és coordinadora de SOS Costa Brava.
10: Els qui estan a sobre la barca sí que evidentment que neden, no? Moltes vegades fan snorkel, però que sàpiguen, no? Que quan l'àncora, no? es fundeix a sobre aquesta Posidònia, doncs l'acaba arrencant, el treure-la. És una agressió molt física, no? I que es veu molt, molt bé, no? Quan fas l'snorkel.
9: L'entitat ecologista també demana que els usuaris d'embarcacions facin servir l'aplicació que detalla la cartografia dels fons marins de la costa catalana per saber en quins punts hi ha posidònia i està prohibit fondejar.
0: Preocupa el mar i també la situació terra endins, la massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural, ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en la tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible. Joaquín Calvente.
11: La campanya d'incendis forestals d'enguany està sent especialment dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis, que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. És el quart pitjor any dels últims 15. Gairebé la meitat de la superfície cremada a tot el país va ser a l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, amb prop de 2.000 hectàrees afectades. El Pirineu també ha viscut el seu primer foc d'alta intensitat, amb l'incendi d'alta muntanya Senet, a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil i els agents rurals mantenen una vigilància diària, tenint en compte les condicions de vent i calor, i estableixen risc d'incendi per a cada comarca o municipi, així com restriccions d'accessos als espais naturals en cas necessari.
0: I després dels incendis, què? De la regeneració dels boscos. En parlem amb Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, bon dia i benvingut.
12: Molt bon dia.
0: Un dels darrers espais afectat per un incendi forestal ha estat el massís de les Gavarres. Es podrà recuperar tota aquesta zona calcinada?
12: Bé, sí, majoritàriament les espècies que es van cremar, que sobretot doncs, era surera, doncs és una espècie que està prou ben adaptada al foc i que té capacitat de rebrotar generalment a partir de gemes que estan protegides, de borrons que estan protegides a la capçada. No? I també hi havia algunes zones que hi havia pi blanc, que és una espècie doncs, que té les llavors protegides en les pinyes quan hi ha el foc, i que aleshores doncs, d'aquesta manera no es cremen i poden germinar els pinyons després i també recuperar-se.
0: En trobem en altres espais que hi ha espècies molt més difícils de recuperar o que no tenen tanta facilitat o tanta rapidesa?
12: Per lo general, les espècies més mediterrànies, que estan més acostumades a les nostres condicions ambientals, doncs tenen mecanismes bastant eficients per fer front al foc, com és aquesta rebrotada a partir d'aquest banc de borrons o de gemes, a vegades protegit en les arrels o a vegades en la mateixa capçada, com la surera, i així doncs, alzines, suros, l'arbós, el garric, el bruc, doncs tots aquests tenen aquesta capacitat de rebrotar ràpidament després del foc. No? I després hi ha altres espècies que tenen doncs, aquests bancs de llavors que estan soterrades al terra, que d'aquesta manera queden protegides de les temperatures de l'incendi i que després, doncs, per l'efecte combinat també de les noves condicions de més llum i fins i tot de les cendres i això, doncs, poden germinar i créixer. No? I per contra també doncs, trobem algunes espècies que poder són més centroeuropees, per exemple doncs, el pi roig doncs, és una espècie que no té aquesta capacitat d'amagatzemar aquest banc de llavors a la capçada com el pi blanc i aleshores té dificultat de regenerar-se després del foc. No?
0: I Josep Maria, quin és el paper de la gestió forestal per poder després tenir una bona regeneració dels nostres boscos?
12: Valorar com quin ha estat aquest impacte i aquesta severitat de l'incendi i a partir d'aquí doncs valorar si cal fer algun tipus d'intervenció. No? Generalment, la pròpia regeneració natural de les espècies que hi trobem doncs, ens asseguren aquesta continuïtat i aquesta recuperació del bosc. No? Si això no fos possible, bé, perquè doncs, poder no hi havia prou densitat d'individus adults que hagin deixat doncs aquestes llavors, o bé han sigut incendis d'una gran severitat que no han permès aquesta revoltada, o amb altres circumstàncies, doncs aleshores doncs es pot plantejar fer algun tipus de replantació o de plantació d'enriquiment i per recuperar aquesta regeneració.
0: Entenc que és variat, però quin diries que és l'estat de salut de la nostra massa boscosa?
12: És un estat de salut complicat perquè les condicions climàtiques, i això també nosaltres en som molt conscients perquè ho patim, doncs cada cop són més adverses, no? Amb l'adveniment del canvi climàtic, doncs tenim de manera més repetida i més continuada aquests episodis de sequera, o bé també tenim aquestes onades de calor, que això doncs, també a les plantes les estressa, de manera que, clar, la salut dels nostres boscos a vegades és una mica delicada quan es produeixen doncs, aquests episodis d'aquestes situacions tan adverses.
13: I què hauria de fer l'ésser humà, nosaltres com a ciutadania, per col·laborar en millorar aquest estat de salut?
12: Les plantes, i entre elles doncs, els arbres, a diferència de nosaltres o de la gran majoria dels animals, doncs, no són organismes mòbils, és a dir, que han de suportar les condicions que tenen. Doncs el que hem d'intentar és això, acompanyar aquests boscos en aquest trànsit. No? Què vol dir acompanyar-los? En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, doncs, puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures que també doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic. No? Intentar diversificar, sobretot intentar tenir més espècies d'arbres diferents, amb diferent caràcter, que d'aquesta manera doncs, puguin fer front millor amb aquestes noves condicions ambientals.
13: De la regeneració dels boscos i de l'estat de la nostra massa forestal n'hem parlat amb en Josep Maria Espelta, ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, gràcies per atendre la nostra trucada.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Edició cap de setmana.
0: I compta enrere pel dia D i l'hora H, 12 d'agost, entre 7:45 de la tarda i 8:45 del vespre, serà el moment àlgid de l'eclipsi total de sol, un fenomen natural molt car de veure. A Catalunya l'últim es va produir fa més d'un segle i el proper s'espera pel 2180, Llorenç Llop.
14: A Catalunya, les zones més privilegiades les trobem a la franja del terç sud del territori, és a dir, les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent. El govern ha habilitat més d'una vintena de punts d'observació oficials, la majoria a la demarcació de Tarragona. També el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre, i es podrà seguir pel canal de YouTube de la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat. Si es vol veure de manera presencial, el principal requisit és l'horitzó ben net per l'oest, ni lleugeres elevacions ni arbres i encara menys edificis o petites construccions i parpadejar el mínim possible perquè la fase de totalitat d'aquest eclipsi durarà entre 28 segons i 1 minut i 32 segons.
0: Camp obert, natura en estat pur és l'escenari ideal per gaudir d'aquest fenomen astronòmic, però sense malmetre el medi. De fet, per prevenció, Llorenç, alguns espais estaran tancats.
14: Aquesta setmana, gent de tota Catalunya està decidint des d'on veure l'eclipsi històric del proper dimecres. Molts pensen en la platja, al camp, en diferents espais naturals, però compte, perquè algunes d'aquestes ubicacions podrien estar restringides. El Departament de Territori ha decidit tancar l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la serra de Montsant. L'objectiu és garantir la seguretat i evitar massificacions que puguin augmentar el risc d'incendi i fer malbé la fauna i la flora de la zona protegida. Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos dels agents rurals.
15: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
14: El tancament començarà a les 9 de la nit del dia 11 fins a les 8 del matí del dia 13 per l'eclipsi. A més, pràcticament es duplicarà el nombre d'agents rurals. La plantilla passarà de 700 a 1.300 efectius.
0: També s'ha dissenyat un dispositiu especial de trànsit per facilitar els desplaçaments i és que les expectatives estan pels núvols. Un fenomen natural que cal veure ben protegit, amb les ulleres homologades que compleixin amb la norma internacional ISO 12312-2. En el marc del 25è aniversari de la Viquipèdia, el convent de Cal Rosal al Berguedà, amb la col·laboració d'Amical Viquipèdia i Armes Feminisme Barcelona, ha convocat una residència de viquipedistes fins al 16 d'agost. Una desena d'investigadores, artistes i activistes procedents de diversos països d'Europa i Amèrica del Nord participaran en aquesta trobada que pretén debatre sobre què podem millorar en aquestes plataformes de coneixement compartit. Montse Soto.
16: Entendre l'edició de Viquipèdia com una manera de tenir cura de la nostra memòria col·lectiva és el que planteja aquesta residència del convent sota el títol d'editar és un acte d'amor. I és que en un moment en què la privatització dels ecosistemes digitals amenaça la nostra capacitat col·lectiva de fer-nos preguntes, contrastar fons i fer-nos la nostra pròpia opinió dels fets és fonamental. Ho comenta Marta Delate, coordinadora d'aquesta residència al convent amb CA situat a l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, al Berguedà.
17: Dedicar temps, en aquest cas, a contrastar fons, cuidar el que és el coneixement compartit i fer visibles aquestes històries que treballem que massa sovint han quedat fora.
16: En aquest sentit, els 10 participants treballaran en la creació i millora d'articles de la Viquipèdia i debatran sobre els biaixos dels sistemes de coneixement i exploraran formes més sostenibles, inclusives i feministes d'evitar les tecnologies digitals.
17: Cada article de la Viquipèdia que consultem és el resultat d'hores de treball que és voluntari de persones que sostenen internet com un bé comú. I aquest és un moment especialment important perquè cada vegada més persones busquen informació a través d'intel·ligència artificial. Però aquestes eines generatives no només no creen coneixement del no-res, sinó que aprenen del que altres persones han escrit abans. I si aquestes fonts són incompletes o esbiaixades, la IA també reproduirà aquests biaixos.
16: La Viquipèdia en català ha arribat als 800.000 articles l'any del seu 25è aniversari. En conjunt, les versions d'aquesta enciclopèdia en línia sumen més de 66 milions d'articles, la qual cosa la consolida com una de les pàgines més consultades del món.
0: I moment ara per l'actualitat esportiva. Dani Esclusa, bona tarda.
18: Què tal, Maria? Bona tarda.
0: Està tot preparat perquè comenci a rugir els motors al circuit de Silverstone amb la cursa de MotoGP.
18: Sí, els pilots es troben ja sobre les seves motos. D'aquí a poc més de 5 minuts, a les 2, es donarà el tret de sortir d'aquesta cursa llarga del GP de la Gran Bretanya de MotoGP. Recordem, 12a prova del campionat del món. Sortirà des de la pole position un intractable Jorge Martín, el pilot d'Aprilia, líder del Mundial i guanyador ahir de la cursa a l'esprint. Des de la segona posició de la graella ho farà el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa als germans Márquez, amb certs problemes durant el cap de setmana, Marc sortirà des de la sisena plaça i va sumar només un punt en cada novel·la cursa sprint i Àlex ho farà des de la setena. Recordem que Marc és ara mateix quart del campionat del món a 29 punts del líder Jorge Martín. Tot preparat, doncs, com dèiem, per aquesta cursa, 20 voltes al circuit de Silverstone, que arrencarà a les 2 de la tarda.
0: I en futbol ahir es van disputar diversos amistosos de pretemporada.
18: Sí, el Barça va disputar un triangular a la ciutat d'Udine, dos partits de 45 minuts cada un davant el Nottingham Forest i l'Udinese. Els blaugrana van derrotar els anglesos per 1-0 en el primer partit amb gol de penal de Rafinha a les acaballes de l'enfrontament, però van caure contra l'Udinese també per 1-0 amb un gol al final de tot. Els anfitrions finalment es van acabar emportant el torneig. Més enllà d'això, evidentment, aquest test va servir per continuar sumant minuts de cara a la preparació d'aquesta nova temporada, per començar a rodar els jugadors nous. Ahir van veure més de 70 minuts de Karim Adeyemi, també el debut de Jesse Bisibu i principalment per continuar donant oportunitats als joves de la Masia. Sobre ells parlava al final del partit el migcampista culer Marc Bernal.
19: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé, la veritat que ha sigut una sorpresa per tots i res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
18: Recordem que Marc Bernal té només 19 anys, eh? Un altre jugador que va poder sumar minuts importants de cara a retrobar bones sensacions després de la lesió que el va deixar sense poder jugar al Mundial és Fermín, que reconeixia que aquest ha estat un estiu dur.
20: Sí, ha sigut un verano, un estiu molt dur, però bueno, ja estic bé i amb ganes de la següent temporada, de seguir treballant i seguir creixent.
18: De ben segur que Fermín està amb moltes ganes de començar aquesta nova temporada, com també ho està l'Espanyol, que va disputar ahir un partit amistós a Anglaterra, concretament al camp del Coventry City. Els de Manolo González van caure, això sí, per 3-1, tot i haver-se avançat al marcador. Al final del partit, el jugador blanquiblau Roberto Fernández comentava les sensacions de l'equip després de la derrota.
21: Te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo, pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, yo ahora mismo creo que estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
18: I acabarem aquest repàs amb els amistosos de pretemporada, perquè també ahir vam tenir un derbi català entre el Girona i el Nàstic. Els de Quique Álvarez finalitzen d'aquesta manera els seus compromisos de pretemporada, no així els tarragonins, que encara disputaran un partit més. Ens ho explica des de Girona el nostre company Josep Guardiola.
2: El Girona Futbol Club va tancar ahir la pretemporada amb un empat a un al camp del Nàstic de Tarragona i una nota positiva, la de veure Abel Ruiz marcant el primer gol en aquests partits de preparació. En total han estat 7 encontres en el qual l'equip de Quique Álvarez ha obtingut una victòria, 4 empats i 2 derrotes. Els gironins deixen després d'aquests 7 partits la sensació que queda encara molt treball per fer. L'equip està verd i, evidentment, falten jugadors per sortir i, sobretot, per entrar tot això a una setmana que comenci el campionat de Lliga el pròxim diumenge a casa davant del Leganés. Per la seva banda, el Nàstic continuarà amb la seva particular pretemporada jugant aquest dijous al Trofeu Ciutat de Tarragona a les 8 del vespre contra el Huesca.
18: Gràcies, Josep. Doncs, com veieu, els equips catalans que a poc es van posant a to per començar una temporada que tenim ja gairebé a tocar.
0: Això sí, Dani, l'agenda de mercat del Barça continua agitada aquests darrers dies.
18: Sí, sembla que de moment el dia d'avui està sent una mica més calmat, és aquesta calma tensa esperant que es confirmin totes les operacions que s'han anat gestant aquests últims dies. La situació resumida breument és ara mateix la següent. Ronald Araujo es troba ja a camí de Liverpool, on aterrarà avui mateix per posar-se les ordres d'Andoni Iraola al conjunt red. Recordem, arriba cedit per una temporada. El Liverpool es farà càrrec de la seva fitxa al complet, uns 12 milions d'euros bruts, i es guarda una opció de compra d'uns 55 milions a final de temporada. La situació amb Ferran Torres és que ahir el propi Barça va confirmar que el jugador havia informat que té un acord tancat amb el Paris Saint-Germain. Ja hi ha hagut aproximació entre els dos equips, però estem encara a l'espera d'una primera oferta formal. Seguim esperant notícies de les possibles sortides de Marc Casado i Rooney Verdagi, que recordem no van viatjar ahir a Udine per decisió del club, i també de la venda de Jofre Torrents a l'Àjax, en principi paraulada ja des de fa alguna setmana. En el capítol d'arribades continuem les negociacions entre el Barça i el Manchester City per Rodri. S'espera una nova oferta del Barça en les pròximes hores i la confiança en que l'operació prosperi és total. I demà, dia clau en la complicada operació de Julián Álvarez, amb el jugador fent un darrer intent per convèncer l'Atlètic de Madrid que s'obri a negociar una vegada es presenti al Cerro del Espino per posar-se les ordres del Cholo Simeone. Per cert, deixa'm que t'expliqui també que mentre el gruix de la plantilla està avui tornant d'Udine, avui s'han reincorporat als entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper, 3 dels jugadors que tenien vacances fins als pròxims dimecres són Joan Garcia, Eric Garcia i també el nou jugador culer Anthony Gordon.
0: I acabem, Dani, amb una protagonista especial.
18: Una de les màximes referents del waterpolo femení espanyol actualment, tot i la seva joventut, amb un palmarès impressionant, on figuren, entre altres coses, un or olímpic amb la selecció espanyola i una Champions amb el Sant Andreu aquest estiu. Torna a casa seva al Club Natació Sabadell. Nona Pérez, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
18: Nona, tornes a la que ha estat casa teva, una mica, podríem dir, on tot va començar. Què sents ara que ets de nou jugadora del Club Natació Sabadell?
3: Bueno, torno amb molta ambició i amb molta il·lusió a nivell professional. Uh-huh. I, bueno, al final ha sigut casa meva durant molts anys i acumular tota l'experiència que he anat adquirint i començar des de zero en aquest aspecte.
18: Perquè, Nona, vas marxar en el seu moment l'any 2023, m'imagino que buscant créixer una mica fora de la teva zona de confort, no sé, però si t'esperaves tot el que ha vingut des d'aleshores, has fet història amb el Club Natació Sant Andreu. Com has viscut tot aquest procés?
3: Quan vaig marxar jo, sí que he dit que no ho hagués, o sigui, pel que he viscut, no ho hagués dit mai, perquè tampoc em projectava massa més enllà. I el grup també que vam formar Sant Andreu era molt nou i ningú sabia ben bé per on sortiríem. Uh-huh. Però, bueno, ha estat una experiència molt maca, que té un trosset del meu cor, i l'experiència que he adquirit i el bagatge crec que m'han anat molt bé i com a jugadora m'han fet créixer molt.
18: Perquè el Sabadell és indubtablement el club més llorejat històricament, però és cert que aquesta última temporada no ha estat la més fructífera. Imagino que un dels reptes que tens de cara a aquesta pròxima temporada és recuperar aquest domini del Club Natació Sabadell tant en l'àmbit nacional com europeu.
3: Sí, l'equip està, jo crec que construït en base a poder disputar i poder competir totes les competicions que es presenten durant una temporada. El que, pues, la temporada que s'ha tingut, realment, pues, jo no, no he estat molt al dia, però bueno, una mica veient el resultat i tot plegat, segur que intentarem millorar-la i tornar al Sabadell on ha estat durant molts anys, que és on li pertoca estar.
18: Nona Pérez, moltíssimes gràcies, molts èxits i esperem que tinguis una gran temporada.
3: Moltes gràcies a tu.
18: I avui també pendents de l'última etapa del Tour de França femení, recordem amb la catalana Paula Blasi, que és setena a 5 minuts i 5 segons de la líder de la general.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
18: Gràcies, bona tarda.
5: Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
7: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. María Forner.
5: 2 asuntos comparten hoy espacio en los titulares: los incendios que asolan nuestros montes y la crisis migratoria en Ceuta. El incendio de niebla que desde el jueves pasado consume la provincia de Huelva ha afectado ya, según la última actualización, unas 8.000 hectáreas en un perímetro de 44 kilómetros. Hay 6 municipios desalojados y al menos 460 personas están fuera de sus hogares. Las labores de extinción son de extrema complejidad por la orografía y los vientos racheados. Vamos inmediatamente a actualizar la situación en directo con nuestra compañera María Fernández. Buenas tardes.
22: Buenas tardes. La inestabilidad del viento sigue complicando la situación en este incendio que lleva activo desde el jueves, aunque el escenario para hoy es algo más positivo. Antonio Sánchez, consejero de Emergencias.
23: Es más optimista dentro de la complejidad que todavía tiene el incendio y dentro todavía de que este incendio tiene posibles avances todavía que vamos a intentar, lógicamente, reducir al máximo que podría avanzar.
22: En la zona trabajan más de medio millar de profesionales y hasta 26 medios aéreos. Hay 467 personas desalojadas, la mayoría de ellas de segunda residencia, que hoy tampoco podrán volver a su vivienda, excepto en situaciones de extraordinaria necesidad.
5: También estamos pendientes de Castellón. El incendio de Tírich continúa en nivel 2 de peligrosidad y mantiene confinados a los vecinos de Catí. Y es que este verano, del que ni siquiera hemos llegado al Ecuador, está siendo terrible en lo que a las cifras se refiere. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen, que ha visitado el puesto de mando del incendio de Niebla, ha destacado que en lo que llevamos de año ya se han quemado 200.000 hectáreas, 6 veces más de la extensión que se perdió en 2025. Además, se han registrado hasta ahora 40 grandes incendios, una cifra que casi triplica los registrados el año pasado en el mismo periodo de tiempo, algo que, asegura Agensen, hace evidente el impacto de la emergencia climática. Precisamente desde aquí, la vicepresidenta tercera se ha referido también al pulso diplomático abierto entre España e Italia a raíz de la crisis migratoria que se vive en Ceuta.
24: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
5: Y ha defendido que la solución solo llegará gracias al trabajo unido entre todos los actores implicados. En la ciudad autónoma esta tarde, las 4 comunidades religiosas que conviven han convocado una concentración para reclamar soluciones a esta situación. Una convocatoria que pretende servir para mostrar la unidad del pueblo ceutí, libre de colores políticos. Del exterior, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado hace unos minutos que no aceptará el plan de 15 puntos para la franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
25: Israel shollele et misma 15 nekudot.
5: Dice el primer ministro israelí que su ejército no se retirará hasta que Hamás sea totalmente desarmado y que continuarán combatiendo las amenazas contra sus fuerzas y ciudadanos. El acuerdo, recordamos, había sido aceptado por la milicia de Hamás, que se había comprometido a abandonar las armas. Y ahora sí, a pesar de que seguro que llevan días escuchándolo, empieza, podríamos decir que formalmente, la cuenta atrás para el eclipse solar total que podrá verse en toda su esplendor en gran parte de la península. Un evento astronómico que también se supone que va a dejar cifras astronómicas de beneficios. Rosana Cuervo.
4: Según el Ministerio de Economía, el impacto de este evento superará los 347 millones de euros. Se espera la llegada de casi medio billón de turistas, lo que ha disparado la búsqueda de alojamientos. En Soria, un 500%. Y todo, calculan, podría crear más de 7.000 puestos de trabajo a tiempo completo.
5: Echamos un vistazo ahora al cielo para conocer la previsión meteorológica nuevamente, con avisos por altas temperaturas. Noelia García Emet.
6: Buenas tardes. Hoy domingo, tiempo estable y en general ambiente soleado y cielos poco nubosos. En las próximas horas se formarán nubes de evolución en el este y en el norte peninsular, con posibles chubascos y tormentas. Podrán ser fuertes e incluso con granizo en zonas de Navarra y Aragón. Tenemos algo de calima en Canarias y en el sur y oeste de la península. Hoy bajan las temperaturas en el Cantábrico y en Canarias, mientras que suben notablemente en las Islas Baleares. Se van a superar los 36 grados en el nordeste, sur y archipiélago balear. Máximas previstas de 39 grados en Córdoba, 38 en Zaragoza, 37 grados en Albacete, 36 en Ourense, 34 grados en Logroño, 32 en Ávila y 26 grados en Oviedo. Es una información de AEMET.
5: Y en deportes, en marcha la carrera de MotoGP en Inglaterra con Jorge Martín desde la pole y en juego el partido amistoso del Atlético de Madrid en Seúl. Paco Pérez.
8: ¿Qué tal? Eso es, ante el City con la vista puesta ya en el comienzo liguero, aunque todavía le quedará un último ensayo la semana que viene ante el Olympique de Marsella. De momento al descanso, victoria momentánea de los del Cholo gracias a un gol del canterano Jorge Domínguez tras un córner botado por Coque. Además, como decías, en marcha la carrera de MotoGP en Silverstone, Inglaterra, con Jorge Martín buscando el fin de semana perfecto tras la pole y la victoria al sprint de ayer, aunque de momento, tras un par de vueltas que llevan dadas, ha salido mejor Raúl Fernández, Marco Bezzecchi se coloca segundo y Jorge tercero, le sigue Marc Márquez cuarto. Y no nos olvidamos, por cierto, del apretadísimo final del Tour de Francia femenino, el maillot amarillo en 8 segundos, luego ampliamos.
5: Muchas gracias, Paco. Son las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en Canarias.
7: Radio Nacional de España, la radio por delante.
9: ¿Quieres formarte en el sector audiovisual sin renunciar a tu trabajo o a tu ritmo de vida? El ciclo superior de producción de audiovisuales y espectáculos en modalidad semipresencial de RTV Instituto te ofrece la flexibilidad que necesitas. Combina formación online con presencial en Madrid. Prepárate para trabajar en televisión, radio, cine y espectáculos. Tienes toda la información en rtv.es/instituto. Apúntate.
5: Han pasado ya 10 días desde el inicio de la crisis migratoria que mantiene la ciudad autónoma de Ceuta en una situación extremadamente compleja. Miles de personas que entraron de manera irregular a Ceuta deambulan todavía por las calles de la ciudad. El registro de los menores también continúa su curso y la solución definitiva se vislumbra lejana. Esta tarde, las cuatro comunidades religiosas que conviven en la ciudad autónoma han convocado una concentración para reclamar soluciones a esta situación. Nuria Galán, buenas tardes.
10: Buenas tardes. 10 días después de la entrada masiva de migrantes, hoy los ceutíes están pendientes de una cita, la concentración convocada para esta tarde a las 8 por los líderes de las comunidades culturales y religiosas de la ciudad. Piden una participación masiva. Jesús Bolliz, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.
11: Y lo que hacemos, el llamamiento es a todos los ceutíes, porque nos estamos jugando el futuro de la ciudad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras vidas, ¿no? Que pende ahora mismo de un hilo, ¿no?
10: Las organizaciones convocantes aseguran que la situación es muy grave y se muestran indignadas por la respuesta del gobierno central. Dicen que Ceuta sigue muy lejos de la normalidad y destacan la preocupación ciudadana ante la posibilidad de que se produzca una nueva entrada masiva el próximo día 15. Ramesh Chandiramani, presidente de la comunidad hindú.
26: Lo que pueda pasar el 15, el 16, el 17, eso nos afecta a todos. Vamos a reivindicar y vamos a pedir, y necesitamos el apoyo del pueblo de Ceuta, el apoyo del pueblo de España y de Europa también, porque lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo actualmente es insoportable.
10: Gobierno local, partidos políticos, sindicatos y asociaciones ya han confirmado su participación en esta protesta.
5: Mañana lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, viajará a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma. Será el tercer ministro en visitar Ceuta tras la entrada de decenas de miles de migrantes, además del presidente Pedro Sánchez. Este domingo, el gobierno responde a las críticas del Partido Popular y Vox sobre la gestión de la crisis. Rechazan la comparecencia en el Senado de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa y acusan a los de Abascal de generar ruido al acusar a Sánchez de traición. Antonio González.
1: Buenas tardes. Sara Agesen, vicepresidenta tercera, le recuerda al PP que Bolaños, Grande, Marlaska, Álvarez y Robles han pedido informar de la gestión de la crisis en el Congreso. Lo harán, dice, en comisión, entre el 25 y el 28 de agosto. El PP les ha convocado al Senado la próxima semana, pero el Ejecutivo mantiene que las explicaciones no deben duplicarse.
12: Se podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias y creo que duplicar el trabajo de personas, en este caso ministros y una ministra, que están trabajando sin descanso, no tendría ningún sentido.
1: Sí, sobre la última propuesta de Vox, activar el artículo 102 de la Constitución para poner en marcha un proceso penal contra el presidente Sánchez, Agesen la califica de ruido y recuerda que todas las administraciones están hoy en trabajar unidos ante los incendios forestales o ante la situación creada en la ciudad autónoma.
12: Lo que los ciudadanos y ciudadanas, los españoles, esperan de nosotros es trabajar de forma coordinada, de forma unida ante esa adversidad y, desde luego, no generar más ruido. Esa sería mi respuesta.
1: En redes sociales Vox ofrece sus 32 diputados para que, con una mayoría de 88, se pudiera impulsar, previa mayoría absoluta en el Congreso, la investigación en el Supremo del presidente y de su gobierno. La ultraderecha asegura que hay indicios y evidencias más que suficientes, dice, y cita, entre otras, el conocimiento previo que asegura tenía el presidente respecto a la invasión, afirma, de Ceuta.
5: Y hoy el Boletín Oficial del Estado, el BOE, publica la orden ministerial por la que se hace efectiva la suspensión del Estado Schengen. Ya saben, los controles fronterizos se aplican en los puertos y aeropuertos españoles con pasajeros procedentes de Italia. Algo que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha tildado hoy mismo en una entrevista en La Stampa de incomprensible y totalmente inaceptable. Por su parte, la vicepresidenta tercera, Sara Agesen, ha pedido hoy mismo al país transalpino que reflexione. Así que, Javier, parece que el pulso entre ambos países podría alargarse. Por cierto, son unos roces que ya vienen de lejos.
13: Así es, el de ahora es el primer enfrentamiento que tiene consecuencias reales, pero desde que Meloni llegó al poder en octubre de 2022, los choques ideológicos entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni han estado marcados sobre todo por sus diferencias sobre políticas migratorias. En su primera reunión bilateral entre España e Italia, que se celebró en abril de 2023, ambos mandatarios evitaron entrar en confrontaciones y prefirieron buscar puntos en común. Esto decía Pedro Sánchez en la comparecencia de esa primera reunión.
14: Juntos con Italia y España hacemos a nuestras sociedades más fuertes y hacemos también a Europa más fuerte.
13: Desde entonces, las diferencias políticas han marcado las relaciones entre España e Italia. La última, más reciente, en febrero de este año, cuando el presidente español trasladó su malestar al gobierno italiano por organizar una reunión prevista justo antes de la cumbre de la Unión Europea, celebrada en Bélgica y a la que Sánchez no fue invitado. Pero sin duda es ahora cuando estos desencuentros se han materializado y se han podido ver unas consecuencias diplomáticas reales. Alejandro del Valle, catedrático en Derecho Internacional, considera que para tratar de volver a la normalidad, la intervención de la Comisión Europea facilitaría la desescalada.
15: Que una solución podría ser introducir a la Unión Europea en esta ecuación de tal forma que se trataran de crisis migratorias Unión Europea-Marruecos.
13: Y no Marruecos-España como se está visualizando hasta ahora. Todo esto en un contexto marcado por la cercanía de elecciones para ambos países.
5: ...8.000 hectáreas afectan en Huelva al incendio de Niebla. Es el último balance de la Junta sobre el avance de las llamas que han obligado a desalojar a 467 personas. En el puesto avanzado de mando, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta Sara Agesen ha acompañado al consejero andaluz. Desde allí, Gobierno y Junta han trasladado un mensaje de cooperación institucional. María Fernández, volvemos contigo.
16: Sí, ambos han destacado la necesidad de coordinación entre ambas instituciones para tratar de acabar con este complicado incendio que deja a más de 460